Baina txerri usaina dauia gela honetan. Baina txerri usaina dauia gela honetan.